0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: No podràs canviar de missió.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

Ventiles casa teva, però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol. Mmm!

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: Música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot. I got something I want to talk about.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matí a Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Ai, doncs mira, ens va perfecte, no?, aquesta cançó per començar un diumenge al matí, a poc, amb calma, amb tranquil·litat, amb delicadesa.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Amb Bruno Mars, bàsicament, amb aquest Risk It All. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més, diumenge al matí, com et dic. Arrenquem aquesta nova hora i aquest matí amb ganes de compartir amb tu grans èxits, que és el que farem a partir d'ara. Per tant, posa't còmode. Ara és el moment de recuperar aquest classicot que, escolta'm, cafè en mà, croissant preparat per fer-li la primera queixalada, i això a la ràdio, no se m'acudeix millor manera.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Ai, que ràpid passen les coses bones.
3: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
2: O els 10 dies Nissan...
3: Com?
2: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
8: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
9: Actualment no pots canviar d'emissora.
10: 9 hora de la matina, Codina, d'aquest primer programa postvacacional.
11: Quins seran els èxits del futur?
12: I'm Levirin. I'm
13: Benson Blue.
14: This is Dua Lipa.
15: This is Daniel Dyer.
8: La història continua. La teva música.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: RAC 105, la ràdio dels teus artistes.
0: Aquest és el so.

bachateta. Sí, la bachateta catalana Figaflauas ens presentaven això demostrant que en català es pot fer qualsevol tipus de música que encaixa a la perfecció amb tot i que també tenim ganes de ballar i també tenim aquesta flama interior, no? Una mica els catalans. Per cert, si els vols veure en directe, tens una oportunitat a la castanyada del Cabró Rock. Entre els artistes que hi han, doncs, evidentment, Figaflauas, però també els Amics de les Arts, els Tiets, l'Axan Bust, els Pets. Hi ha 31 fans, fins i tot el Pau de Pons. Allà hi són tots. Per tant, si no tens entrades, cabrorock.cat. Nosaltres que continuem, doncs, acompanyant-te i repartint èxits amb aquesta cançó de Tame Impala i Jenny de Blackpink, Dràcula. Dràcula.

Bé, no? Aquesta ens ha fet moure. I escolta, per això te l'hem programat aquí a RAC 105. Creiem totalment necessari tenir una cançoneta d'aquestes, doncs... Bueno, per fer una mica el tonto, no? I això és el que ens permet fer aquesta col·laboració de Shakira i Maluma. Va, continuem. Amb tres artistes de la talla de David Guetta, T. Swims i Townes and I.

L'Aitana, que diu aquí, escolta'm, que diguin el que vulguin, perquè nosaltres hem connectat psíquicament. Una Aitana que, per cert, està immersa ara en una gira que la portarà per tot Llatinoamèrica i també per l'Amèrica del Nord, pels Estats Units. Un artista internacional, en fi. Va, que nosaltres ara tornem cap a casa. De fet, no n'hem marxat, perquè l'Aitana també és catalana. Anem cap a Mataró, en tot cas. Això es diu Olivia i l'assignen als...

crit com el d'un llop, eh? Adam Levine en aquesta cançó que es diu Animal. I deixa'm dir-te que aquesta que ve ara és una de les cançons de l'estiu en català, sens dubte. La rumba catalana no ha marxat mai, però ara sembla, doncs, que torna a estar de moda com ho estava fa anys. I ho demostren artistes com ells. Búhos, Banda Neon, Mon DJ i el Bantí.

0: Amb qui estaràs? Pregunta que fa mal, eh? Després d'una ruptura, pensar... Amb qui estarà fent aquelles coses que fèiem junts?
1: La teva música...
2: Amb Arnau Mulet.
0: Una de les cançons del moment, també. Dos grups brutals que s'ajunten. Per un costat Ginestar, per l'altre Nil Moliner. I escolta'm, una col·laboració estel·lar. Arrencant nova hora, salutacions de l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos, va. Aquí no parem mai de repartir grans èxits, com per exemple aquesta de Nicky Yor, 100% positiva, perfecta per anar arrencant aquest matí de diumenge. Es diu Sunroof.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
3: Només pel fet de comprar el cupó diari?
2: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'ONCE. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
3: Mira que bé!
2: Quan et trobes amb un venedor de l'ONCE, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
4: ONCE. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes de ball per allà on passa.
6: A on havia terremotos?
5: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial. La Seu d'Urgell.
7: Oh, dius ara!
5: El dissabte 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont dels Atardes i Ernest Codina del Matina Codina.
8: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
9: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira de...

0: Cadena Piranaica i col·laboren l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, la Diputació de Lleida i Cadí Telecom.
1: Esta es una fiesta.
2: Escoltes tots els èxits de la música.
3: Univers Rec 105.

que està feliç perquè les fotos que han compartit al seu Instagram se'ls veu els dos la mar de contents, eh? En aquest casament que tenia pinta de que... de que hi havia calé aquí. En fi, va, continuem i ho fem ara amb Fever Dream. Mira, una cançó d'amor cap a la dona d'Alex Warren. Diu que va ser un flatxasso, un amor a primera vista.

Doncs a veure, ara ja ho hauríem d'anar superant, això, no, Shakira? El tema Piqué jo crec que ja està més que superat, tot i que l'altre dia van coincidir el jutge. Tampoc no aprofundirem en el tema perquè no sé exactament de què anava la història. Jo sé que vaig veure una imatge on hi havia la Shakira i també hi havia a Piqué. En fi, ara tornem a casa i ho fem amb una formació que es diu Angorra Neta. I el seu Marta. I'm the

Ai, Charango, com els trobem a faltar i quin greu ens va fer no poder-los acomiadar com es mereixien, no?, en el seu moment. Perquè recordem que van planejar una gira que els portava per tot Catalunya amb una espècie de circ. En fi, estava molt ben muntada la història, però va arribar la pandèmia i no els hi van deixar fer, bàsicament. Ens van canviar les entrades per un disc de col·laboracions que no estava gens malament el disc, però clar, no els vam poder acomiadar com Déu mana. Per tant, a veure si algun dia doncs hi ha la possibilitat. En fi, jo ho deixo aquí. Ara, anota't!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
3: L'Ideal reobre més espectacular que mai amb una història immensa. Dinosaurium.
4: Les revelacions científiques que reescriuen el passat i l'art que dona vida a un món perdut. A partir del 6 de novembre, Dinosaurium.
3: Una experiència immersiva de 240 milions d'anys. Entrades ja a la venda a idealbarcelona.com.
5: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: Ai, que ràpid passen les coses bones.
8: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
7: Els 10 dies Nissan.
8: Com?
7: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
11: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
10: Us hi esperem.
12: Mira, ja ve, recta final.
13: Mora de Déu.
10: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
14: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
15: Un autèntic bochorno.
11: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
10: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
11: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
0: La casa dels teus artistes.

veure, durant la cançó diu tota l'estona I love you, I love you, I love you, i diu que li va semblar molt evident titular la cançó també I love you, i va dir, saps què? Doncs li diré these words, aquestes paraules que tots sabem quines són, doncs no te les diré, el títol almenys. Era Natasha Bedingfield, no? Amb aquesta autèntica meravella, una cançó d'aquelles del record que per mi posa els pèls de punta encara com el primer dia i que, a més, porta el segell RAC 105 per tot arreu. Va, que continuem amb aquesta de DJ Goja amb Jason Derulo. És que, clar, es diu Mi Chico, sona finíssima i està molt de moda i per això, doncs, també la posem aquí a RAC 105, camí ja de les 12.

0: Doncs n'hi diu Angela del salami, eh? Per això de salami pan... Ai, en fi.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: Quina tonteria que portem avui. Salutacions a l'Arnau Mulet, que arrenquem nova hora des de RAC 105, sempre acompanyant amb grans èxits, bona música, bon rotllo, per què no, i energia positiva, que és el que intentem transmetre a través de les zones arsianes, a través de la FM, a través de la ràdio, també ara ja a internet, en fi, a l'Alexa, tot arreu estem, no? Tu demana que et posin RAC 105 i ho faran. Camins, somnis i promeses, va!

0: teva música.
1: RAC 105.
0: A Repsol volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol Ponés. Repsol, amb tota l'energia.
2: Ai, que ràpid passen les coses bones.
3: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
2: O els 10 dies Nissan.
3: Com?
2: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan Ponés.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Marta, vine'm a buscar.
4: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
5: No sé com va el Google Maps, sí.
4: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
8: I amb el Rasca megamilionari també passa?
7: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
8: Apa.
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes avall per allà on passa.
10: A on havia terremoto?
11: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial.
0: La Seu d'Urgell.
10: Oh, dius ara!
0: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Santa Armengola es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont dels Etardes i Ernest Codina del Matina Codina.
12: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
13: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira de Santa Armengola.

0: una festa.
1: RAC 105.
2: La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.
2: Aquest és el so

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

Mr. Know It All és la cançó de Teddy Swims, una autèntica meravella, no? Parla d'aquell moment que comences una relació i tu, com que et penses que anirà malament perquè n'hi han hagut moltes que no han anat bé, i et protegeixes, poses una barrera i no ho acabes de donar tot, i potser aquella era la bona, aquella era la relació de la teva vida. Ai... Va, no siguis un Mr. Know It All i a donar-ho tot des del minut zero. Ara, un himne pel cap de setmana, va, que ens va com en ell el dit.

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Tots els èxits de la música.
0: RAC 105.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert.

Doncs ho han tornat a fer. El Siderland, després del tututurú, els tios han fet això que s'enganxa més que un xiclet. L'última, sonant a RAC 105. Ara donant pas a una artista internacional. Ella és Lady Gaga.

0: banda sonora de Spider-Man sonant per tot el món. Una de les pel·lis del moment, també, sens dubte.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Es diu Loser, que dona pas a una cançó eurovisiva. Va ser amb la que Lorin va guanyar Eurovisió per segona vegada. Molt poca gent té això al currículum, eh? Es diu Tattoo.

Ed Sheeran, que ja ha sortit una mica de la polèmica aquesta amb Macklemore, amb el tema aquest de la guerra de Gaza, va fer unes declaracions demanant disculpes, dient que evidentment no estava a favor de cap guerra, tot i que alguns li van dir que era tard i que ara ja no valia per res el que estava dient. En fi, sigui com sigui, aquí el tenim sonant amb I Don't Care, i ara donant pas a una artista nova. Tot i que aquí també hi ha una mica d'Ed Sheeran, Animal. Animal.

0: Let's go!
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: La Shakira amb Burna Boy i amb aquesta cançó que es diu Dai Dai, que parla de molts futbolistes, entre ells, evidentment, també Messi, que recordem que aquesta setmana es va acomiadar del que vindria a ser la selecció argentina i del futbol en general. Jo no és que sigui molt futbolero, però escolta'm, aquesta notícia sí que crec que és rellevant, no? En fi, va, que arrenquem una hora. Ara, Philly Steel, benvinguts a RAC 105. Ets al lloc correcte.

0: se van.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
4: Marta, vine'm a buscar.
5: Gorraneta presenta Marta. Una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
4: No sé com va el Google Maps, sí.
5: Marta, la nova cançó de Gorraneta.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les quinzenes jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
8: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la quarantena diada de l'arcejat.
7: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
8: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
7: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
9: Ai, que ràpid passen les coses bones.
10: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
9: Els 10 dies Nissan.
10: Com?
9: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
3: RAC 105. Demana-la i sona.

de Barcelona pasando domingo. Ella es la Rosalía. Escolta, la Taylor Swift, si té una cosa, és que fa molt bons videoclips. A part de bona música, evidentment, perquè és una grandíssima cantant i una grandíssima artista. Però és que el videoclip d'aquesta cançó a mi m'ha deixat impactat, eh? És una espècie de thriller on una noia intenta avisar a la següent parella del seu ex. No sé si s'ha entès gaire, però, en fi, mira't el que va molt la pena. Patient Zero.

Your Love és Madonna, Sabrina Carpenter. No sabíem que juntes quedaven tan bé. Crec que elles tampoc, perquè si no haurien col·laborat abans. Bring Your Love, una de les grans cançons del moment que dona pas a una altra diva. En aquest cas, britànica. Ella és Dua Lipa i això es diu Training Season.

0: bambada electrònica de J-Lo, Jennifer López, amb aquest On The Floor, sonant també a RAC 106.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Va, jo que m'acomiado, salutacions a l'Arnau Mulet. Demà més, a partir de les 10 del matí, sí, aquí estarem al peu del canó acompanyant-te amb cançons brillants com aquesta, eh? Això és d'Aitana, Conexión Psíquica.

0: que a més demaneu també al Getardes, ja ho vaig comentar. El so del Ginestar amb Nil Moliner. Déu-n'hi-do, quin tros de fusió que han fet aquí amb això. Amb qui estaràs? Així hem començat nova hora, tu.
1: La teva música. Amb Enric
0: Font. Hola! Què, com portes el diumenge? Ai, ai, ai. Com sempre, és un plaer acompanyar-te unes horetes aquí de bon ritme, bon rotllet. Va, quan passen uns minutets de les dues, tenim moltíssimes per aquí. Al tanto, perquè de seguida una d'aquelles tendres que ens ha sorprès també. Karol G, Bruno Mars, Still. Abans recuperem el so dels Imagine Dragons, el seu Bones, Apple, Fully Four. Gimme, gimme, gimme.

0: Aquest. Aquest és el so RAC 105.
1: Once again.
2: From her new album.
1: Global superstar.
3: Karol G.
1: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
3: Amb el suport del Departament de Cultura.
4: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: RAC 105. La ràdio dels teus artistes.
3: Aquest és el so.

Mira que ja té el seu temps, però encara em posa la pell de gallina, eh? The Sound of Silence. Ai, ai. Seguim aquí amb la teva música, ja saps, un diumenge més, avançant amb bones referències d'aquestes que sé que t'agraden, que les cantes de tant en tant, i no pots dissimular, que no, que no. Bé, mira, en una estoneta ens motivarem amb l'essència de Gorgeous Project, la versió del 2008 del Infinity. Veuràs com ballarem, tot i ser diumenge. Abans, mira, una de les propostes d'aquest 2026 que ho ha petat moltíssim. El so d'Olivia Rodrigo és el Drop Dead.

Mira, jo crec que és una de les més tendres, per no dir la que més, de les que ens porta Billie Eilish. És aquest Birds of a Feather que també ens agrada punxar-la de tant en tant aquí a RAC 105 amb la teva música. És perfecte per un diumenge com el d'avui, eh? Sí, oh, mama, que bonic. Vinga, va, seguim amb més. Sempre és un plaer estar al teu costat, ja ho saps. Soc l'Enric Font, eh? Hola, hola. Va, de seguida, Ariana Grande, Into You. Entre d'altres també, mira, propostes com de casa nostra, eh? Sí, sí. Bro, de colors. O, per exemple, la que arriba a continuació dels Tiets. Era això.

d'aquelles veus tendres, delicades, angelicals, és que ho té tot per enamorar Gracie Abrams amb èxits com aquest de That's So True. Va, seguim amb moltes més. Com sempre, un plaer acompanyar-te, fas el que faci. Sí, sóc l'Enric Font, un altre cop, aquí, el pesat de RAC 105. Va, que anem amb més. Moment de ballar al ritme de Another Told to You.

és Harry Styles, el britànic que ens porta aquest ritme descarat. I el seu Watermelon Sugar, una de les propostes ja mítiques. Seguim amb més, Rex en 5, moment de Tim Impala, amb això que es diu Dràcula.

0: Ja es va confirmar que estarà al Primavera Sound d'aquest pròxim 2027. És Adela que ens porta el seu Amy Lele. Canto igual, eh?
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Hola! Bons minuts de les 3 de la tarda. Déu-n'hi-do, m'estic morint de calor. No sé què està passant en aquest estudi, però bé. Bons minuts de les 3. Sí, aquí avancem. Al tanto perquè de seguida enamorarem a tothom amb el so de Bruno Mars, Risk It All. Abans arriba Shakira per moure malucs amb això que s'anomena Zoo.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit!
3: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
4: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
3: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
4: Amb el suport del Departament de Cultura.
5: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
0: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes de ball per allà on passa.
6: A on havia terremoto?
0: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial. La Seu d'Urgell.
7: Oh, dius ara!
0: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont dels Atardes i Ernest Codina del Matina Codina.
8: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
9: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira

0: col·laboren l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, la Diputació de Lleida i Cadí Telecom.
1: Esta es una fiesta.
2: Matina Codina Best Moments.
3: Estem trucant a la pastisseria Morreig, on farà el millor

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

són els Amics de les Arts, que tampoc es perdran la castanyada del Cabro Rock al festival d'aquesta tardor. Evidentment, amb coses nostrades d'aquí de casa. Recorda, el 31 d'octubre a Montmeló. Si vols entrades, encara les pots aconseguir a cabrorock.cat. Amb RAC 105, emissora oficial. Ai! Déu-n'hi-do, quines ganes de festi, Festi. Va, que seguim amb moltes més. Al tanto, perquè en una estoneta passaran per aquí en Joan Dausà amb Mamaduixa. Papi, posa-la al disc, amb Julieta. La braqueta, no. La samarreta, anava a dir la braqueta. Oi. Així anem. Va, abans, arriba per aquí Justin Timberlake. Una d'aquestes xules, Can't Stop the Feeling. I got the

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

al set de DJ Goja, com diu ell, Goja. Al costat de Jason Derulo, amb aquesta història que també ho ha patat aquest estiu. Mi chico, chico. Seguim amb més, ja saps, RAC 105, la teva música. Déu-n'hi-do, eh? Quina tarda més xula. Tarda de diumenge, passant-la amb bons amics, vosaltres, amb bones propostes. Com, per exemple, aquesta Rema i Selena Gomez.

0: sí. Escolta'm, no dissimulis, que sé que la cantaves.
1: Ai, com mola, tu! Referències mítiques de Meghan Trainor. Així anem avançant i ens anem acostant a les 4 de la tarda. Escolta'm, tu, que encara tenim algunes per repassar, com per exemple aquesta de Miley. És la nova Bass Persuade.

0: és Alex Warren, un altre dels artistes que ho peta arreu del planeta. Sí. Fever Dream. Així hem volgut començar aquesta última horeta d'avui. Escolta, vinga.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Hola. Per cert, us haig de comentar que no sé què passa en aquest estudi avui, que fa fred, calor, fred, calor. Jo no estic tocant res, eh? Després anem encostipats pel món. Clar, clar, home. És que... Ara és... Jo crec que puc saludar el Pingu, que vindrà per aquí ara, perquè no vegis quina fresqueta ara. Va, uns minuts que passen de les 4 de la tarda, jo sempre explicant les meves històries, no sé. Bueno, anem a recuperar el so de Jessie J a Mariana Grande. Bang, bang.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

estoneta parlàvem d'ella, sí, de Shakira. Aquí tens a la colombiana al costat de Maluma, que ens porten la nova, que s'anomena Agua. Sí, jo sempre penso en el mestre. Sí. El Chiquito. Agua, agua. Sí. Va, seguim amb moltes més salutacions de qui parla, un servidor, l'Enric Font, evidentment, no podia ser cap altre. Va, que no és estoneta per aquí, el so dels Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Abans, una de les propostes d'aquest 2026 que ho ha petat, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

psíquiques. És que m'encanta, eh? Té un rotllo així que s'enganxa. Mira, mira, buena suerte. Que, per cert, diuen que està preparant nou àlbum. Això diuen, no és confirmat ni molt bé. Però, mira, tenim ganes ja d'escoltar coses noves, coses noves. Va, els que arriben per aquí ara són els Banda Neon, que ens porten això, que és guapíssima.

0: que és una de les que més m'agrada dels Maroon 5, eh? Com ho he dit això? Maroon 5. Payphone. Oh, com anem.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Apa, Lia, ara sí que toco el 2, que em convé. No és que toqui, és que em convé tocar el 2. Va, al tanto, perquè demà hi torno a partir de les 5, però en format de la teva música, eh? Especial de les festes del Pilar, eh? Que sí. Ara no desconnectis. Que tenim per aquí l'Héctor Huguet amb bon rotllet. Apa, Lia, fins demà, ciao!

0: fans esperaven aquesta col·laboració, doncs ja la tenim aquí.
1: La teva música amb Víctor Huguet.
0: Els germans Serra Solses, Ginestà i Nil Moliner, unint forces amb aquest tema que es diu Amb qui estaràs i amb el qual comencem una nova tarda de diumenge. Gràcies per la confiança sempre. Aquí estem, salutacions de l'Héctor Huguet i agafo el relleu a l'Enric Font. I us acompanyo fins al punt de les 9. 4 hores carregades d'èxits, de ritmes, d'artistes com els Catarres, Amy Winehouse o ara Harry Styles. Bona tarda.

0: música.
1: RAC 105.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
5: Bona nit! Sempre bona nit! Festa i xuna càmbing, que va superbé!
6: Després de l'èxit festuc, Marcos Amcà torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
7: Fatxenda, de Marcos Amcà, ja disponible a totes les plataformes.
6: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
9: Marta, vine'm a buscar.
6: Gorra Neta presenta Marta. Una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
9: No sé com va el Google Maps, sí.
6: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
0: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes de ball per allà on passa.
10: A on havia terremoto?
11: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial.
0: La Seu d'Urgell.
10: Oh, dius ara!
0: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont dels Atardes i Ernest Codina del Matina Codina.
12: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
13: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira...

0: Telecom.
1: Esta es una fiesta.
2: Matina Codina Best Moments.
3: Tu poso un bandeja perquè li diguis safata, però ella és hostessa i no safata. No

0: passa el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. RAC 105, la teva música.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: Aquest és el so.
1: Aquest és el so.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

És una cantant amb moltíssima personalitat, pels seus looks, pel seu tipus de música, i era tanta la repercussió a xarxes que va dir, saps què? Apa! Em borro Instagram, em borro totes les xarxes, i ha reconegut la mateixa Chappell Roan, que ara mateix és molt més feliç. Recuperant el Good Luck Babe... per donar pas a un altre artista que ja coneixíem, però ara amb una nova vessant. Ha deixat de banda el dance, el so electrònic, i ha demostrat el seu gran talent amb cançons com aquest Where Is My Husband, Drake.

És d'aquells cantants que no surten massa dels Estats Units. Estaria bé que s'animés, o com a mínim ha vingut per Europa, però a Catalunya encara no. Aviam si s'anima Benson Boone per compartir amb nosaltres, que són molts els fans, també d'aquí de RAC 105, que els encantaria veure en directe la seva veu amb cançons com el Beautiful Things. Va, canviem d'estil, camí de dos quarts, i ho fem amb una nova cançó d'un artista que ho ha patat a casa nostra aquest estiu. Parlem de Marcos MK. Després de l'èxit impressionant del Festuc, ara en té una de nova i es diu Fachenda.

Setmanes mogudetes i carregades de polèmica als concerts d'Ed Sheeran les últimes setmanes. Per posar-vos una mica en context, un dels seus taloners, Macklemore, va criticar duríssimament Israel, va dir que el que estava passant era un genocidi. I això a les marques que organitzaven el concert, marques americanes, no els va acabar de convèncer massa. Van obligar el mateix Ed Sheeran a treure Macklemore de la seva programació. I això, doncs, com a conseqüència, va provocar que la gent carregués contra el mateix Ed Sheeran. En fi, finalment, amb la polèmica, Ed Sheeran s'ha posicionat, ha dit que sí, que està d'acord amb Macklemore i que es tracta d'un genocidi per part d'Israel. Ara les aigües s'han calmat una miqueta en els últims concerts del britànic. En fi, sigui com sigui, el Safer... I per rebre, doncs, una altra cançó també molt alegre i molt festiva que ens ha donat moltes alegries aquest estiu que han deixat enrere. S'anomenen Another. Esperem que sigui la primera...

Què? Aquesta la tenia segurament força oblidadeta, no? Doncs per això està Rack 105 també, per recordar-te cançons que en el seu dia van ser èxits mundials, com el Turn Me On, camí de les 6 de la tarda, i aquesta segurament dono per fet que la tens força més controlada, un dels grans èxits del català, Nil Moliner. Me acuerdo de ti, a Rack 105. Cruzado.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Bon dia, senyores i senyors, i benvinguts a Quan s'apaguen els llums, el programa més íntim pels amants de la ràdio. Avui, amb Andrés Iniesta, el loco.
2: Què?
1: Andrés, la primera pregunta és obligada. Què tal?
3: Pues... bueno, la respuesta supongo que también es obligada. Bien, gracias.
1: Una curiositat que la gent no sap és que l'Andrés duia el 8 a la samarreta.
3: Hombre, eso creo que Luis, que lo sabe todo el mundo, ¿no? Si se vendían en las camisetas en todas las tiendas de España y del extranjero.
1: Si el 8, pel que fos, ensopegués i es posés horitzontal,
3: sí,
1: és un infinit. Perquè l'Andrés Iniesta és infinit.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: són una de les parelles de l'any, de moment, a nivell musical.
1: La teva música.
2: Amb Víctor Huguet.
0: Tot i que tothom vulgui imaginar-se que tenen alguna coseta més, Bruno Mars i Karol G, destaquem aquesta balada estil per començar una nova hora. 6 de la tarda, va. RAC 105, acompanyant Víctor Huguet fins les 9, amb Shakira de seguida. O amb el so dels Ginestar. Tot el que ens queda.
3: Tinc

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
3: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
4: Amb el suport del Departament de Cultura. Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
0: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes de ball per allà on passa.
5: A on havia terremoto?
6: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial.
0: La Seu d'Urgell.
7: Oh, dius ara!
0: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont del Getardes i Ernest Codina del Matina Codina.
8: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
9: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira de

0: Ona Piranaica. Hi col·laboren l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, la Diputació de Lleida i Cadí Telecom.
1: Esta es una fiesta.
2: Hi, everyone, it's Teddy Swim.
3: Give it up for Teddy Swim.
4: Això és RAC 105.
5: No podràs canviar d'emissora.

Ventiles casa teva, però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol. Mmm!

de la muntanya i a partir d'aquí s'han presentat a Catalunya aquesta parella sota el nom Gorra Neta. El temps dirà, és aviat, però de moment s'ha de dir que arriben amb força i tant de bo ens presentin més cançons com aquest Marta. Ha estat el debut musical i, com et dic, la carta de presentació. Apunta, eh? Gorra Neta. En fi. Sons més internacionals. En aquest cas, la propera convidada no és altra que Camila Cabello amb aquesta cançó de les importantíssimes de la seva trajectòria. RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
3: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
4: Amb el suport del Departament de Cultura.
5: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
6: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes avall per allà on passa.
7: A on havia terremoto?
8: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial.
9: La Seu d'Urgell.
10: Oh, dius ara!
9: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Santa Armengola es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont dels Atardes i Ernest Codina del Matina Codina.
11: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
12: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira de

0: col·laboren l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, la Diputació de Lleida i Cadí Telecom.
1: Esta es una fiesta.
2: Escoltes tots els èxits de la música.
3: No podràs canviar d'emissora.

L'altre dia, parlant amb l'Arnau Mulet, vam arribar a la conclusió que podria ser una cançó d'Oques Grasses, perfectament. No? Té aquest estil, no? Aquesta emoció, una, no sé, a nivell de composició i a nivell de missatge, la veritat que està molt bé. Molt bé la primera cançó que ens presenta Brou, i és que aquest mes d'octubre, la veritat, ha estat un mes genial per conèixer nous artistes, una nova fornada d'artistes catalans. Abans parlàvem de Gorraneta, doncs ara ha estat el torn de Brou. La primera es diu De Colors i dona pas a Miley Cyrus. Sí, quan feia aquest Flowers encara volia que li diguessin Cyrus. We were good.

Hi ha clàssics que a qualsevol festa mai fallen, i aquesta de Rihanna amb Calvin Harris és una d'aquelles que més s'utilitza moltíssim per fer mashups, per barrejar-la amb altres cançons. El We Found Love. Yeah. Sempre benvinguda, oi tant, a l'antena de RAC 105, i ara amb una cançó més recent dels grans èxits de l'any. Tame Impala tornen a RAC 105, aquesta vegada amb Jenny i això que es diu Dràcula.

0: teva música
1: amb Héctor Huguet. Let's go.
2: I també amb una enamorada de Barcelona com és Olivia Rodrigo i el seu Drop Dead. Quatre dates marcadíssimes al calendari pels seus fans a Barcelona de cara al maig del 2027 al Palau Sant Jordi. No veurà en marxa, va, li donem una mica de canya o què? És amb la Tara Josep Montero amb el o què? En fi, David Guetta, una de les clàssiques.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
3: De colors. Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
4: Amb el suport del Departament de Cultura. Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
1: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
5: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
6: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
5: Us hi esperem.
7: Mira, ja ve, recta final.
8: Mare de Déu.
5: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
9: Més que Catalunya, més que la cursa de RAC.
10: Un autèntic bochorno.
6: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
5: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
6: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
1: 14... Ja són 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
1: Instagram,
0: TikTok,
1: Facebook,
0: X,
1: YouTube.
0: I la nostra web.
1: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
0: I tu, què esperes?
1: Som a tot arreu.
0: 100.000 i pujant.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
0: Univers RAC 105.

Un altre artista digne d'estudi, eh? Com Madonna, Kylie Minogue s'hauria d'estudiar perquè, vaja, no sé què menja, però està estupenda i continua demostrant el seu talent i la seva energia, en aquest cas amb el Padam Padam, So Dance, a Racks and Sing, per donar pas, mira, a més música electrònica. En aquest cas, Jason Derulo posa la veu a la cançó produïda per Gojat. A Racks and Sing, èxit de l'estiu, Michiko.

0: Ventiles casa teva, però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol. Mmm!
1: La teva música
2: amb Víctor Huguet.

no em parlis més d'aigua. Que ja n'hem tingut suficient aquesta setmana, no? Shakira, Maluma, nova cançó de la colombiana. Que estava clar que havia de treure nou single de cara a la seva residència, que en breus acaba a Madrid. Residència europea. Amb nova cançó, que em pregunto, la veritat, per què no la va treure a l'estiu? Vaja, crec que hagués tingut força més recorregut. Qui mai va malament de recorregut és Taylor Swift. Seguim amb l'americana i el seu The Fate of Ophelia. Bon diumenge.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
4: Aquest és el so.
3: RAC 105. Un fin de tonto.

Incorporant les seves vacances a Aitana, ens ha regalat unes fotografies a una platja paradisíaca, no sabem exactament a on, però vaja, amb la mirada ja posada el 16 d'octubre, nova gira molt ambiciosa de la catalana a les Amèriques. Primera parada a Bogotà, Colòmbia, per cantar el Superestrella, el Conexión Psíquica i tot el seu gran repertori, les cançons de sempre i les més noves, les del Quarto Azul. Amics, amigues, gent de RAC 105, va, nou diumenge amb vosaltres. Salutacions de l'Huguet, en breus, Joe, abans, Eva Max. Maybe you are the pro.

Diuen que van escriure la cançó pensant en Janet Jackson inicialment, després se la van oferir a Kylie Minogue, també va dir que no, i evidentment, doncs al final va caure a les mans de Britney Spears, la resta ja és història, i fent un dels grans èxits dels 2000, aquest Tòxic. Kylie Minogue en alguna ocasió ha arribat a dir que aquest Tòxic va ser aquell peix que se li va escapar. En fi, sigui com sigui, va, una cançó molt més nova i, de fet, de casa nostra. Si us va agradar el tu-tu-tu-ru, espera't. Perquè tornen al Sidirland. La més nova es diu L'Última. Hey.

0: cançó que em dona la sensació que està feta per ser cantada mentre plores, però alhora somrius i saltes, en fi. Amb un punt nostàlgic, Ginestà, Nil Moliner, i aquesta cançó que ja és un èxit i que es diu Amb qui estaràs. Doncs almenys fins les 9, amb un servidor.
1: La teva música amb Víctor Guerra.
0: Com cada tarda o vespre, en aquest cas de diumenge, 8 de la tarda, i aquí seguim compartint amb tu tota la millor música de RAC 105, l'Scat Sai, Adele, de seguida també amb el Rolling in the Deep, o els Imagine Dragons. Bueno, diumenge, amb gust a dissabte, potser, no? Demà festiu per la majoria. Ho celebris o no, doncs home, és sempre benvingut un dia de festa. Va, ho celebrem amb els Imagine Dragons, Dan Reynolds i el seu Enemy.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Alerta, alerta!
2: Què passa?
3: Ja, si parleu no se sent l'alerta.
4: Oh, sí, se sent.
5: Jo no l'he rebut.
6: Jo tampoc.
3: Si algú pot llegir, sisplau, l'alerta.
7: Pluges torrencials fins a les dues d'avui. Eviteu desplaçaments innecessaris. No us acosteu als rius. No us acosteu a les rieres ni als barrancs.
8: Sempre dieu el mateix.
7: No baixeu a soterranis. Pugeu a pisos superiors si entra aigua. En cas de risc...
3: Aigua o aigua?
7: Aigua. En cas de risc, contacteu el 112, vota socialista.
3: Això no ho diu l'alerta.
7: Després ho diu en anglès.
6: No ho diu.
7: Civil Blast, Protection Alert, CECAT, Torrential Rain, Until...
6: Vale, moment, president, perdó.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.

Va ser una bomba l'èxit d'aquesta cançó fa un parell de temporades i jo crec que fins i tot el mateix Artemas no s'ho esperava, perquè vaja, va ser del no-res a aparèixer a totes les publicacions, a TikTok, a Instagram, a qualsevol història, és igual. Si estaves fent una fotografia d'un plat de pasta a casa teva, allà sortia la cançó, I Like The Way You Kiss Me. Des d'aleshores, Sadadí que no ens ha regalat cap altra cançó del mateix nivell o com a mínim de la mateixa viralitat al britànic. En canvi, qui està ja acostumadíssim d'aconseguir que els seus èxits siguin número 1 és Bruno Mars, un dels últims, aquest Risk It All.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

Sabrina Carpenter i el que ha estat, sens dubte, el seu gran èxit els últims anys, L'Espresso, a través de La teva música, per donar pas a Shakira de seguida. Recordem, demà, últim dels concerts, per cantar, entre d'altres, el Hips Don't Lie, que tinc per aquí preparat en aquesta tarda de diumenge. Abans, Soc Català, Els Buhos, Mon DJ i Banda Neon, El Ventilador.

Tant de bo recordi aquesta cançó Ariana Grande i li faci cas al títol, al significat Yes and sí i què. Que li importi ben poc el que digui la gent i jo crec que fa bé que descansi una mica, que s'oblidi de la música i que agafi forces per tornar de la millor de les maneres. Mira, i un ritme similar s'ha de dir, que té aquesta instrumental, també electrònica, i un descobriment, una parella de neerlandesos que ens ha regalat, sens dubte, una de les cançons d'aquest estiu. Amb un punt funky, Another, Talk to You.

0: música.
1: Amb Víctor Huguet.
2: Calvin Harris, l'escollit per conservador s'acomiadi amb el mitiquíssim How Deep Is Your Love. Família, salutacions de part de Víctor Huguet. Hora de marxar, però recordo, demà dilluns festiu, programació especial. No hi ha matina codina, sí que hi haurà, però locutors. De 10 a 2, l'Arnau Mulet, de 2 a 5, jo mateix, i de 5 a 9, l'Enric Font. Que vagi genial, et deixo amb el més nou dels Tame Impala. Adéu, loser. Adéu-siau.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: son. Matina Codina, best moments.
1: Les coses que les dones no entenen dels homes.
2: En el número 1, el que més em molesta i no entenc és que quan un home diu "m'és igual", realment li és igual. Clar, i a mi això em desespera.
3: És veritat.
2: Perquè una dona, o sigui, una de les coses que hem d'entendre és que quan una dona us diu "és igual", no, no és igual. Evidentment, pregunten més, no, hem de parlar, però i l'home d'insistir. En canvi, un home us diu, no, dius, "és igual", i és que t'és igual, realment, anem a sopar.
4: Per què us molesta, això no ho entenc? La transparència i la sinceritat, mola molt, no?
2: Anem a sopar, què vols sopar? M'és igual. I és que li és igual si demanes una pizza, un entrepà, un Frankfurt o un, saps, un Nestic Tartar.
4: Sí, o, no, és veritat que fa ràbia, per exemple, és què fem dissabte a la tarda? I que et sigui igual, no, tio.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matí a Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà